0: Stitchab Juana, Ambad Juana, Dambad Huamab, Wagina Uwoy, Gedau Yenahe, Top Huakakaga, Pawon Huapeshai, Totop Huahungay, Peshai, Pehuana. Dana Goepe, Togekaya, Dato Godo, Gedau Yenahe, Heyaif An. Dadwe Juana, Pawon Huya Huaye, Iestad Huacum, Dambad Petop, Gedadwe Stadbo.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, din, da, da, da, da, da, da, da, da, da, din, da, da, da, da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Din da, Tanagi dinada, Tanagi dinada, Tan

La setena que la guixa és millor i més genina. La prepara Filistí, la illa de la vecina. Ella la met en el forno, de cabeza a la cocina, i con aceite, con pimienta, ella la llama una meñina.